0: Maraca Lab. Relax i realitats dels col·lectius independents de la cultura.
1: És la màgia de la sang i de l'amor.

vagi rosa, vam començar com un segell d'autoedició. Poc a poc vam començar a fer concerts i aviat vam començar a fer més edicions, es va juntar més gent i vam decidir agafar un local i convertir-lo en una associació. Al local vam fer al voltant de 500 jornades de concerts, normalment de dos grups, però de vegades de més, de 3, de 4, fins a 7 o 8. I bueno, també tallers, conferències, clubs de debat. Per exemple, un club de debat que es deia Club Utopia, que l'objectiu era parlar d'utopies i distopies, i bueno, anar llegint llibres i anar parlant en diferents aspectes, no, d'aquest tema.

cosa que vam tenir clar des del principi va ser que volíem que hi hagués una coherència en tots els elements del que fèiem, tant en l'estètica del lloc, l'estètica de la música que es programàvem, del que es parlava a les conferències, de què anaven els tallers, de com eren els cartells, que tot anés en una mateixa direcció. I en aquest sentit, des del principi ens vam adonar compte que el que volíem era que hi hagués una curadoria i que no estàvem en venda. És a dir, quan ens havien arribat propostes per llogar-lo, encara que fossin molt bones econòmicament, era algo que mai se'ns va passar pel cap i que sempre vam refusar, no? A pesar de tenir ofertes bastant considerables i de vegades bastant excèntriques. Al principi no ho parlàvem, però després ens vam adonar compte que havíem d'establir algun tipus de criteri estètic. I a la conclusió que vam arribar és que no ens importava tant l'estil com que tingués qualitat. La nostra filosofia la resumíem en la frase qualsevol forma, però no de qualsevol forma.

una manera de veure aquesta qualitat era a través de veure quina sinceritat transmetia l'art en si. No importa si és música o quadres o un llibre, el que sigui, no? Aquesta sinceritat en contraposició a la ironia buida. I atenció, que ironia no és igual a humor. L'humor ens encanta, l'humor negre, l'humor surrealista, l'humor absurd, però no volíem promoure projectes basats en la superficialitat, projectes amb estètica kitsch. Pensem que ja hi ha els seus llocs, per exemple, internet està plegat d'això, no? I, bueno, ja té el seu lloc i no és el nostre lloc.

0: فقرف لطفا شد.
1: Màfia Roja, vam tancar el local el desembre del 2019, que de fet ha sigut molta sort, veient després com s'han desenvolupat les coses. Nosaltres quan hem pogut hem tornat a fer concerts, ara n'hem fet uns quants aquest any, i alguna exposició, tant aquí a Barcelona com també vam fer una fa res al Prama, al Masnou. I en quan s'aclareixi el panorama, pues, buscarem un altre local i continuarem fent el que fem. I per una altra banda, com a segell discogràfic, no vam parar en el 2020. De fet, és l'any que hem tret més referències. Vam treure 4 discos i aquest any de moment portem un, però la idea és treure almenys un o potser 2 més.
2: Maracala.
1: Ens agradaria que la pròxima seu fos a un barri de sorts. No sabem si això és possible o impossible, però és el que ens agradaria més. Si no, les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs, o el Museu de Clavegueram, o alguna casa que té forma de mausoleu per Gràcia. De fet, davant de Màgia Roja hi havia una que era increïble. Impossibles, pues bueno, estem en això i ja anirem veient quins són possibles.
3: Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo es el último cuerpo. Es el último cuerpo. El resto de caderas mienten. Tu cuerpo.
1: No es la magia ni blanca ni negra. Es la magia de la sang i de l'amor.
3: Tu cuerpo.

de moltíssimes anècdotes, moltíssimes. Hi ha coses que van passar allà que... Bueno, si no fos perquè hi havia testimonis, és que ho expliques i sembla que t'ho estàs inventant. Però passaven de forma quotidiana. Era pràcticament cada setmana passaven coses i després, bueno, coses molt íntimes que ara no explicarem, no? Però, per exemple, una anècdota que no m'ha explicat a altres llocs seria que vam sortir una vegada en un portal conspiranoic, creiem que és dels més grans d'Espanya, però tampoc som uns experts en el tema. I, bueno, hi havia una teoria en què se'ns relacionava amb els jugadors del Barça, la vegada que estaven sortint amb màscares de Halloween, i ho relacionaven amb el nostre portal, segons ells, amb uns missatges i una interpretació totalment errònia, i, bueno, eren tot unes teories absolutament ridícules. I arrel d'això va començar a venir gent, inclús també de fora d'Espanya, per exemple, gent d'Estats Units i tal, preguntant-nos per aquests temes.

després afegiria a l'anècdota que sovint venia gent i també ens ho preguntaven per internet, si es podien afiliar a la secta satànica. Literalment li deien secta. Era increïble. Sí.

els nostres deesses, pensem en gent que no coneixem els seus noms quan van entrar Màgia Roja, però que van entrar amb molta curiositat i amb la ment oberta, i amb el temps es van convertir en algun dels socis més habituals i amb més passió. Això és, bueno, et dona molta inspiració i moltes ganes de continuar fent el que fas. I després també gent que crea el seu món propi al seu voltant, això sí, també sense dir noms específics, perquè no tenen que ser gent necessàriament que ve de la cultura o que ens inspira en aquest tipus de nivell, no? Sinó que gent que crea un món al seu voltant i un llenguatge i una manera de ser, i bueno, doncs aquesta gent també són els nostres herois, no?

bé, també hi havia sincronies molt fortes. Un dia, per exemple, es va ficar un tema de Serge Gainsbourg. Bueno, el tema no era seu, era un tema que l'havien escrit, i just quan es va ficar aquest tema, va entrar una noia per primera vegada, i clar, es veu que el seu pare havia escrit el tema, i era tot una versió molt rara que ella no havia escoltat mai, però clar, ella ho sentia quasi com que era expressament, perquè si arribes a un lloc tan inusual i de cop sona això que està tan lligat a tu, doncs clar, et dona un viatge mental considerable, no? I com aquesta, doncs això, un món, seria molt llarg, seria molt llarg per explicar-les totes.

0: que no és la màgia ni blanca ni negra. És la màgia de la sang i de l'amor.
1: Maracala.
0: Des del punt de vista de la programació, els nostres referents seria la nostra idea romàntica de llocs on no hem estat mai, llocs que superaven el que seria una sala de concerts. Per exemple, en els anys 60, UFO Club o Zodiac Club, i en els anys 80, Club Moral. Són llocs que hi ha performance, hi ha coses que passen improvisades d'un dia cap a un altre i que no es poden definir tan sols com una sala de concerts, més com una espècie de centre cultural iconoclasta. I això seria una de les influències. Després també està un lloc com el Matadero de Azcoitia, que per nosaltres és un lloc increïble i que sempre ens ha donat inspiració. Ho sentim com un lloc agermanat amb nosaltres. I després també altres experiències locals com G3G o Marx Bar, que podríem dir que també tenien una mica aquest esperit que ens agradava abans de nosaltres començar. Però també ens ha influenciat el que nosaltres hem vist a llocs do it yourself arreu d'Europa i que sobretot aspectes que no ens convencien, més que també aspectes que ens convencien, però també aspectes que no ens convencien. Per exemple, al final dels concerts, en molts llocs ens trobàvem que la música que es posava no anava amb la música del concert. I això feia que la gent s'anés i que no hi hagués com una comunió al voltant de la música, sinó que es diluís una mica aquesta energia que s'havia creat en el concert. I estigués més cap a lo típic, en alguns llocs ficant el típic que comencen a ficar una festa de techno, en unes altres agafen i comencen a ficar pop, i en altres llocs igual ficant, igual ficant punk, però com que no estava molt ben conduït.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

aplicacions tenim els últims discos que hem tret. Per exemple, Jaco Los Misterios, que és un disc molt complet. Ha estat una jornada molt cinemàtica i té, bueno, elements... És difícil de descriure, però té elements de post-punk, d'industrial, de música folklòrica de Setmana Santa, de rap, de bass music. És un disc molt personal.

cop hem vist en anys en directe seria Kau Thaspen, i recomanaria tant el disc que li vam treure com també recomanaria Urgardenak o En la Tatua.

0: zozobra. Tu cuerpo es un tema que va a sonar molts cops a Màgia Rosa i ens encanta el seu disc. És un disc també molt personal, amb unes lletres increïbles que no es, encara que el que ell fa és una espècie d'industrial heterodoxa, les seves lletres transcendeixen molt el gènere i són molt inusuals.
1: Es el último cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo. Tu cuerpo es el último cuerpo.

nos precio a cada bestial. Chicos salvajes, també un diguem, un hit de màgia rosa que va sonar en moltes nits i que d'alguna forma estranya, ja sé que, no, que les lletres no es van fer expressament per màgia rosa, però sembla que la descriguin. I és una espècie de punk industrial brutal.

Podcast Chicaloyo, Poli Armení. Chicaloyo és una de les artistes que més ens agrada, diria, del món, dels últims 10 anys o així. Ha fet una mica de tot, ha fet psicodèlia ritual, ha fet soroll, ha fet synth-pop, ha fet post-punk, ha fet una mica de tot. I aquest disco que li vam treure l'any passat és molt calidoscòpic i va per moltes direccions diferents. Cada cançó és un món i et va sorprenent, no? a cada pas, i super recomanable. És, per dir-ho així, una espècie de Nico contemporània, però com si hagués passat per la batidora molts estils i moltes dècades,

0: Fahrrad, Lutz, aber Schatz.
1: Cada muerto, aquel invierno. Pensem que és un dels guitarristes més originals d'Espanya i té un directe increïble i uns temes increïbles també. És una espècie de noise rock industrial, una mica com si Big Black es mesclés amb Sightings i algo més que no sabria dir, potser amb Birthday Party o algo així. I, bueno, sí, és al·lucinant.